Nem. Un dels obres aquí en aquest lei 1720, com era aquí combustible, allò que n'ha tocat i han dit que n'ha pagat un panegà amb una petita cosa que està gasolina que curga en pista o aigua que la sàniga que ho aquí, tem, que ho que ho que jo l'he de tocar en sa, on està cipcant, que ho que n'ha que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que ho que pacients tatas pansasina arus kiptawina gutjas panan gaja hanke kaskichibene gutjarakis para que gobierno tai pizza ukemata akhan waltawita mistanyataki hilpache un khatasine gaj mayip khiwam renuncia sarjanyapa bueno itkrak yana kasiman kun himara kichinia

Allò que mata, han per la llampi, han per la llampi. Ho catarà aquí, s'assina, xima, han estup cremat per intent, crec. Hem de banda toca distracs, na. Aquella banda joventut musical, llapo. Que s'ha tocat aquest any, han estup cremat més, que xam.

Allò que n'ha de consistir, avui n'ha existit, avui era que t'ha d'haver arrossat, t'ha d'haver anat a catac, eh? Allò que m'ha consistit, n'és per intentar que t'ha d'haver anat a catac, m'ho n'ha d'haver collat, que jo, l'hi crec que hi ha que m'ha d'haver anat a catac, n'ha d'haver anat a patxata. O que baja, ho ha quitxau i a cartuc t'enyani, i s'ha d'haver anat a catac, s'ha d'haver anat a catac, s'ha d'haver anat a catac, s'ha d'haver anat a catac, s'ha d'haver anat a catac, s'ha d'haver Y si chus chakta primer caso te vaya kira ki kai se yolosita tokena policia na kampi kumara kita kis ande na kampi ukame ki kira ki kama chira kis nakta kuna sa ber suman unya kita tara pana hi sasina hiwa sana kes sawara kinyani wali ki pana hutiri sabado urukumai monathilat kujakam